buita dintre. L'omplirem records quan vegi que no hi ets. Però això poc importa. El que a mi em preocupa és que tu estiguis bé.